0: Que moscatell. Això cada matí s'omplien 3 litres de moscatell i per fer barreges, perquè això era, vamos, un no parar. I així es va començar la bodega Bartolí.
1: Vamos, que era un punt de trobada, de vianants, de gent que transitava per allà, que anaven, amb, com deies tu, amb els seus cavalls, amb les mercancies, el que fos. Bueno, arriben els teus pares, la segona generació. Van introduir algun canvi els teus pares quan agafen l'establiment o tot va seguir més o menys igual?
0: Bueno, els meus pares van introduir un gran canvi, que va ser el donar de menjar amb menús i ja menjar amb menú ja establert. Abans primer es començaven a donar menjars a el que eren la gent de proximitat de les tendes i de bancs i de tot això, però va arribar un moment que es va formar un menú. I això va començar a donar menjar quan la meva mare es va casar amb el meu pare. La meva mare va començar amb una petita, molt petita cuineta, molt petita, amb dos focs, una planxa i un petit, allò de, com es diu, una petita cuineta en la qual no s'hi cabien dues persones. Aquesta cuineta pues, treia menjar a punta pala i es va començar perquè la meva mare, un senyor, un client, amic, li va demanar que no es trobava bé i que li fes un arròs, sisplau, si li podia fer. Aquest arròs va sortir a començar a donar de menjar el que és tota la gent. Aquest petit arròs que li va fer amb aquesta persona, aquestes persones ja ens van demanar que si podíem començar o podíem servir una sèrie de menjars a una sèrie de gent que es quedava aquí a les tendes, i així va començar el Bartolí a donar de menjar. Perquè abans, ja et dic, es donava vermuts i coses d'aquestes i es venia vi a granel.
1: Bueno, si ja entrem una miqueta en matèria, entrem ja... El que realment ens importa, doncs el menjar, no? Al final, sí. A vosaltres s'us coneix per aquests grans esmorzars de forquilla, per aquest menú que serviu al migdia amb una relació qualitat-preu imbatible. Bueno, una mica explica'ns, no? Quins són aquests plats icònics de la casa que sempre podem trobar el client que ve, diu, mira, sempre trobaràs amb aquests 8 plats que no fallen mai a la casa, digues.
0: Bueno, els plats de forquilla són remenats de temporada, que en poden ser 2, 3, 4, 5, sobretot a la temporada de bolets. Jo sempre tinc bolets frescos, llavors hi han remenat de tot tipus de bolets, de trompeta de la mort, hasta cep, fins i tot rovelló, camagroc, rossinyol, tots aquests bolets es fan amb remenat. Després tenim uns callos amb cap i pota extraordinaris, en el qual poden ser sols o poden ser acompanyats amb llegum. Després tenim unes anxoves imbatibles, després tenim una orella feta amb llegum i trompeta de la mort, una orella feta a la gallega, després tinc un fricandó, tinc uns calamars amb mongetes, una sèpia amb escarxofes, tot aquest tipus de coses que fem, vull dir, tot això a l'hora del menú o a l'hora de l'esmorzar de forquilla surt moltíssim. El menú tinc 14 primers plats i 14 segons plats en els quals mai falla ningú plat. O sigui, no és una qüestió de que jo t'ho formi a la porta i jo et digui, no, és que jo tinc això, però al cap de 10 minuts ja no en tinc. No, no és veritat. Jo tinc sempre 14 primers plats i 14 segons. El que fa la gent a casa meva és el següent. És moltes vegades menja un menú cadascú i comparteix uns callos, uns cargols, uns calamars amb mongetes, o qualsevol tipus de... unes anxoves muntades amb pan tomàquet, o aquest tipus de coses que em fa a casa, no? Bueno, això és el que veritablement fem aquí a casa. Host.
1: Ja sabem que vosaltres no serviu sopars, d'entre altres perquè teniu una màxima que dieu que no voleu ser els més rics del cementiri. Explica'ns una mica quina és aquesta clau de l'èxit, no? Perquè, bueno, fins ara, doncs, escolta'm, estem escoltant amb molt d'interès, doncs, bueno, com és el Bar Bartolí, però al final hi ha una fórmula, no? Quina és aquesta fórmula màgica?
0: Bueno, aquesta frase de que no vull ser el més ric del cementiri ja la deia el meu papa, en pau descansi, vale? Ja la deia ell, vull dir, ell ja buscava el temps que no va tindre i el temps que no li va poder arribar perquè es va morir molt jove, no? Això, ara mateix, escurcem hores, per exemple, perquè el meu germà té 62 i jo tinc 64 anys. Nosaltres hem treballat aquí des de les 6 del matí fins a les 10 de la nit durant quasi tota la vida. Llavors, doncs, nosaltres encara estem pujant nanos que el més gran té 19 anys. I Això de que vull ser, no vull ser el més ric del cementiri és perquè el que ara mateix el que ens falta